480 kumbe 843480 hi navela ku va hi ku yamukela u hi pfuna a ku va hi bula mayelana ni mhaka leyi.